0: Tell me straight to hell, see if I give a f***.
1: Esteu escoltant Radio Campus Besançon, freqüència 102.4.